0: Bon dia. Les precipitacions enregistrades han provocat un total de 77 incidents, menys dels previstos, perquè les pluges més intenses han caigut en la mar i han reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%. És el balanç que ha fet fa uns minuts el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió a primera hora del CECOPI.
1: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona de litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemas.
0: Quant a l'estat del trànsit, actualment segueix tallada la N340 entre Vinaròs i Tarragona per les pluges en esta última ciutat, amb el que els desplaçaments cap a Barcelona s'han de fer per la P7. A Eslida també s'ha tallat la CB22. I la policia local ha detingut a Borriana un home per tràfic de drogues que havia fugit després de colpejar un altre cotxe. Va donar positiu en consum de cocaïna i se li van confiscar a més bitllets de 50 i 20 euros fins a arribar als 3.000 euros que no va saber justificar. I la Guàrdia Civil ha rescatat a una rabosa que havia quedat atrapada a l'interior d'una bassa de rec de guardamar del Segura Alacant després de rebre un avís que alertava de la presència de l'animal en l'embassament. I la banda britànica Muse visitarà per primera vegada València, tocaran el Roig Arena el pròxim 23 de gener, l'última data d'una etapa per la gira europea.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Los findes dan para mucho, entre la comida familiar y la visita protocolaria al supermercado, entre el partido y la siesta que se te va de las manos. Entre una cosa y la otra, todavía puedes enterarte de qué está pasando. Porque siempre hay tiempo para la actualidad, hay tiempo para el humor, hay tiempo para Julia en la Onda. Disfruta de toda la información y el humor de los fines de semana a partir de las 8 de la mañana con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: pues tiene mucho que ver con
1: la y en otra que está basada en una novela de enorme éxito también.
2: Ajá. Sí. Pues le enviamos un WhatsApp ahora.
1: Sí, a ver si pudiera. Venga. O sea, es un capricho que yo tengo.
0: Lo tienes ahí por la V, me parece.
1: Nos vamos. V. El lunes a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, comenzará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, que madruga más que nadie, levanta la persiana, con Mamen Rodríguez Sastre, que le acompaña, y con Rafa Latorre y el resto del equipo. Y ya pues los demás nos iremos incorporando después, porque tampoco somos imprescindibles a primera hora. Que tengan un buen fin de semana, gracias por su confianza como siempre, y ahora comienza la programación local y regional. Hasta el lunes. Adiós.
3: Bona vesprada, ja no hi ha avís roig a Castelló, ara és groc també a València, al litoral d'Alacant, taronja, fins les 8 de la vesprada. La comissió d'investigació sobre el cas dels pisos protegits del residencial Les Naus d'Alacant es reprendrà en l'escorx el 20 i 22 d'octubre, per a quan s'han fixat dues noves sessions. En el llistat de noms en el que figuren quatre investigats estarien el sogre, que també té un pis, de l'exregidora d'Urbanisme del PP, Rocío Gómez, que igualment va ser adjudicatària d'un immoble que va dimitir del seu càrrec després de conèixer-se este fet i que es troba entre els 15 imputats en el jutjat. L'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques reclama de nou una reunió amb la Generalitat, en concret amb el president Juanfran Pérez Llorca i la consellera Carmen Ortí, per abordar el tancament del Teatre Principal de València. Asseguren que han passat una setmana i no tenen resposta. Si s'han reunit, diuen, amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, demanen revisar la possibilitat d'escometre les obres per fases. I el Tribunal Superior de Justícia ha confirmat la condemna d'un any de presó imposada per l'Audiència d'Alacant a un jove per agressió sexual a una menor d'edat. Ha quedat provat que va fer tocaments a la víctima quan es troba ben asseguts en l'escala d'un portal. El jutjat desestima així el recurs d'apel·lació interposat per la defensa contra la decisió dictada en primera instància. I la Comunitat Valenciana va rebre 1,5 milions de viatgers internacionals el mes d'agost, un 9,4% més que en el vuitè mes de l'any passat, deixant una despesa de 2.392 milions d'euros, segons dades que ha difós avui l'Institut Nacional d'Estadística. La comunitat és el quart destí principal dels turistes estrangers a Espanya. I la Guàrdia Civil ha dut a terme diversos dispositius i actuacions policials a Almassora, que han culminat amb la detenció de 6 persones, entre elles relacionades suposadament amb delictes de tràfic de drogues.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: ...88.7... Onda Cero Castellón.

0: L'Agència Estatal de Meteorologia ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló i manté el taronja en el litoral sud d'Alacant. Tornarà a este color el taronja a última hora del dia en el litoral de València i el litoral nord d'Alacantí. Ramon Pérez.
1: L'avís taronja d'Alacant serà fins les 8 i el d'esta nit al litoral de València des de les 9 fins les 12. Demà dissabte també hi haurà avís taronja al litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Serà entre les 8 i les 4 de la vesprada. I també hi ha avís taronja demà, dissabte, al litoral nord de Castelló.
0: Les tempestes de les últimes hores han deixat 77 incidents registrats, menys dels previstos, segons emergències.
1: Perquè les pluges més intenses han caigut a la mar. Ho ha explicat després de la reunió del SECOPI el conseller Juan Carlos Valderrama.
2: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona de litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemes.
1: També s'ha reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%, la qual cosa demostra que la gent, la ciutadania, diu el conseller, ha seguit les indicacions i ha respectat els avisos.
0: Així és, l'episodi d'alerta roja que, com dèiem, ha acabat ja. Castelló ha deixat aquesta província acumulats de 170 litres a Cervera del Maestre i 155 en Aín. L'aigua sembla que ha estat més positiva que negativa, Lorena Pardo.
3: Només alguna solsida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
4: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i del poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella ni Catí i això, també ha plogut però molt menys. Ha fet menys, doncs no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo he vist que sí fa 34 anys i no recorde tant.
3: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
0: La situació atmosfèrica que tenim en la comunitat valenciana no és una dana com la de l'any 2024, ja ho explicava este dijous l'EMET, però la temperatura de la mar és tan alta que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho deia també en la brújula en Onda Cero el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina. Conta'ns, Pepe Requena.
5: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes de les alert enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma intensa.
6: Pues hay que lanzar los avisos en tiempo y forma y efectivamente, pues en algunos casos ser más directos, más duros, por así decirlo, en el mensaje. En otros se puede dar un aviso un poco más liviano.
5: Jorge Olcina apuesta por la educación para el riesgo. A la gente hay que enseñarle a que conozca el sitio donde vive, los peligros que tiene y que sepa gestionar una situación de emergencia. Es la mejor solución para salvar vidas.
0: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. La Conselleria de Territori ha hagut d'actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solsides de terra.
1: El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, demana ara canviar la llei per a que els treballadors de conservació de carreteres siguin considerats treballadors essencials en aquests casos.
7: Aquí necesitamos que la legislación, como venimos pidiendo, se adapte para que los servicios de conservación de carreteras sean considerados personal esencial y podamos acudir a municipios como Gátova o como cualquiera de estos municipios que ven cortados sus accesos, que ese personal no sea considerado personal esencial, impide poder acudir mientras esté la alerta roja. Es un defecto que creo que hay que subsanar.
0: El transport públic ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa apenas uns minuts amb la recuperació de la C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana.
1: Dos sistemes de transport, dos gestions diferents i el PP ho aprofita avui per a demanar la dimissió del ministre Òscar Puente i de la delegada Pilar Bernabé pel caos que, segons el diputat popular José Ra González de Zárate, es va viure ahir a la xarxa de Rodalies.
8: Señalamos directamente al ministro de Transporte, Óscar Puente, que lo que tienen que hacer es dimitir y dejarse ya.

0: de molestar y de perjudicar tanto a la Comunidad Valenciana. Y cómo no, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, criticamos directamente a Renfe por cancelar los servicios de cercanía cuando la alerta roja llevaba horas decretada, dejando a decenas de personas atrapadas en la estación del norte de Valencia, sin información y sin saber cómo regresar a sus casas.
1: Les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, han sigut positives en línies generals, a excepció dels danys que ha causat la pedra a punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita.
2: També hi ha danys de consideració, segons AVA, en mandarines, taronges i alvocats, i podria fer perillar el cultiu de l'arròs. Ho explica el responsable tècnic de l'associació, José Francisco Sales.
3: En general, les pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
1: D'altra banda, l'atur registrat en la Comunitat Valenciana durant el mes de setembre va pujar en 2.267 persones respecte a agost. Això fa que la xifra total de persones desocupades s'eleve fins a les 296.000, segons el Ministeri de Treball. L'atur va pujar el mes passat a les províncies d'Alacant i Castelló, mentre que va baixar a València. Amparo Sánchez.
4: Del total de persones desocupades, en torn de 181.200 són dones i 115.600 homes. Del total hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT.
5: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
6: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
4: Es van registrar 45.217 contractes més que en l'agost, fins prop dels 142.800 dels d'ells, entorn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior perquè la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
7: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
4: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura.
1: I sota el lema pel dret a l'habitatge, demà tindrà lloc a València una manifestació pel dret a la vivenda que ha sigut convocada pel sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge entre barris i la plataforma d'afectats per la hipoteca. Si la situació meteorològica no ho impedís, està previst que isca a partir de les 11 des de la Porta de la Mar i finalitzarà en el Palau de les Arts, on estarà programada una trobada del sector immobiliari. Escoltem a Esteban Arellanos, portaveu del sindicat.
8: Lo que exigimos y lo que necesitamos es parar todos los desahucios de forma indefinida, bajar los precios del alquiler y establecer contratos indefinidos, sobre todo a través de una regulación que ataque los beneficios de rentistas y especuladores, expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación, prohibir la compra de viviendas con finalidades especulativas y limitar el uso de la vivienda para uso residencial.
1: Per cert, que ha quedat convocada la manifestació pels 2 anys de la Dana, que serà el pròxim 29 d'octubre. La marxa serà dissabte 31 a les 6 de la vesprada i eixirà des de la plaça de la Mare de Déu de València. Ho farà, com cada mes, des de la barrancada amb el lema Mazón a la presó. Recordem aquesta previsió de l'oratge. S'ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló, però es manté el taronja en el litoral sud d'Alacant i tornarà esta nit al litoral de València i litoral d'Alacant. Conte, bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 2 decretos sobre vivienda se van a rechazar en el Congreso de los Diputados esta mañana. No es un pleno cualquiera. Es un pleno crucial para el Gobierno que se encamina a encajar un doble fracaso y que amaga con un adelanto electoral una vez que ha constatado ya que todas sus medidas de vivienda derraparán. La hora de la verdad, ha repetido la ministra de Vivienda esta mañana. Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero. Juan, ¿se están votando ya o sigue el debate sobre los decretos?
11: Continúa el debate en este momento, concluyendo ese segundo debate del Real Decreto, en el que sabemos que no iba a salir en ningún caso el que propone aquello de alquileres indefinidos con todas las ventajas para el inquilino. Concluirá este debate del segundo decreto.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres 4 d'octubre. Perdó, 2 d'octubre. Avui anem a fer de seguida un repàs a lo gastronòmic perquè tenim diversos esdeveniments al llarg i ample de la Comunitat Valenciana que no es poden perdre. Vaig anar a prendre bona cosa de nota. Tot i això, de seguida ho comentarem sempre i quan té l'horatge o permit perquè el que primer fem és ficar-nos al corrent de l'actualitat i com a protagonista l'horatge, Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada, sí.
1: Anem a veure com estan eixes alertes, la situació en general.
2: Doncs, com estem contant, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló, es manté a estora el taronja en el litoral sud d'Alacant, on

0: està plovent amb força. Tornarà este color el taronja a última hora del dia en el litoral de València i el litoral nord alacantí. La EMET està demanant no baixar la guàrdia. Escoltem a José Ángel Núñez, que és el cap de climatologia en la comunitat.
1: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
0: De fe de mai, hi haurà avís taronja en el litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València per acumulatge de 50 litres per metre quadrat en una hora entre les 8 del matí i les 4 de la vesprada. També ha vist taronja demà en el litoral nord de Castelló. Des de Emergències han destacat que han hagut poques incidències gràcies també a que les tempestes de les últimes hores més torrencials s'han quedat al Mediterrani. Contem que la Generalitat assegura que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. També el transport públic ha pogut recuperar la normalitat. Metrovalència està tornant a circular amb el seu horari. Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa uns minuts amb la recuperació de la C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana. I pel que fa al camp, les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Abasacha, sembla que han sigut positives en línies generals, tot i que han provocat danys que ha causat la pedra en alguns punts de la Ribera Alta sobre els cultius del caqui, que precisament ara és quan s'està fent la collita. Escoltem a José Francisco Sales.
2: En general, pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
0: Avui també hem tingut xifres de l'atur. Durant el mes de setembre va pujar en 2.200 persones respecte al mes d'agost. Hi ha en total de persones desocupades en la comunitat valenciana vora 297.000. D'aquest total de persones desocupades, 181.000 són dones. Escoltem a Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i a Pilar Mora, d'UGT.
3: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
4: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
0: I demà hi ha convocada una manifestació pel dret a l'habitatge a València. Sota el lema pel dret a l'habitatge estan pendents d'aquesta situació meteorològica. Si no ho impedeix, eixirà a partir de les 11 del matí des de la Porta de la Mar i acabarà en el Palau de les Arts, on està programada una trobada del sector immobiliari. Per cert, que els tres detinguts que hem comptat estos dies majors d'edat per l'agressió racista a les festes de Tavernes de la Vall d'Igna han passat avui a disposició judicial i se'ls està investigant per delictes d'odi i de greus lesions. Recordem que hi ha també dos detinguts més, en este cas són menors.
5: Doncs Núria, moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta hora a l'actualitat informativa. A les 7:20 ampliarem i els pròxims butlletins també, molt pendents de l'horatge i d'altres assumptes.
0: Així és.
5: Gràcies, companya. Fins ara. Fem una xicoteta pausa i obrim les portes del Rebost.
6: La Vila Joyosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
7: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.

0: Doncs sí, obrim les portes del Rebost en aquest divendres 2 d'octubre. Ja saben, tenim molta cosa que oferir-los sempre i quan l'horatge ho respecte. I obrim les portes del Rebost amb una cita que ja és tot un referent per als amants de la gastronomia, dels productes artesans i sobretot del bon formatge. Ara els conté més. Primer tinc que saludar a la nostra companya Marta Llinares a la Vila Joiosa. Marta, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Begoña.
0: A tu t'agrada el formatge, veritat?
1: A mi m'encanta.
0: Amb què marides tu un bon formatge? O amb què l'acompanyes? Poca cosa,
1: no?

0: necessita, eh? Però
1: no necessita molta cosa. Sí que és cert que m'agrada molt acompanyar-lo en mermelades. M'agrada molt. Però també en alguns encurtits està molt, molt ben acompanyat. I encara que diuen que no te la den con queso, en un bon vi també està molt bo.
0: Boníssim, boníssim. Doncs és que tenim una cita molt interessant a Montanejos. Ja ho contàvem fa un parell de divendres que farem programa des d'allí. I és que del 2 al 4 d'octubre aquest municipi es converteix en la capital valenciana del formatge. Són 11 edicions ja de la Fira del Formatge Artesà i bé, és una trobada que, com ara descobrirem, reuneix a formatgeries valencianes, també productors d'altres punts d'Espanya, hi ha degustacions, hi ha maridatges. En definitiva, que tenim per davant un cap de setmana interessant per a gaudir del formatge, Marta. Si et sembla, anem a veure si podem connectar amb el director de la Fundació de Turisme de Montanejos, de moment estem intentant-ho. Crec que ja podem parlar de seguida amb ell per a que ens conte els detalls, però és una cita que inclús tindrà concurs del millor formatge de la comunitat.
1: Això anava a dir, que no sols hi haurà cates i degustacions i, bueno, i una experiència gastronòmica completa, no? Perquè també, bueno, pues evidentment, hi ha música per a divertir-nos, en definitiva, però sinó que també està aquest concurs i d'ahir sabrem quin és el millor formatge de la Comunitat Valenciana.
0: Això és una delícia, perquè després ja ubiquem al mapa quina de totes aquestes formatgeries ens brinda el millor formatge. Imagina que tindran...
1: Bueno, que... segur que totes estan boníssimes.
0: Això sí, això sí. Jo crec que estarà molt renyit, eh? No sé qui serà el jurat.
1: Menos tindrà... mal que no són tu i jo, no, perquè si no, jo no sabríem a qui donar-li un.
0: No sabria. Però a mi serien totes guanyadores, sense cap tipus de dubte.
1: Sí, sí. Però sí. Alguna vegada que he estat en un jurat, bueno, així a la Vila de Pebrereta, del plat típico de paelles i coses d'estes, és que se me fa molt complicat.
0: Se fa la boca aigua sense cap tipus de dubte. Anem a veure si podem fer aquesta connexió amb... a veure si ens escolta. Sebas, ens pots escoltar?
2: Sí. Hola, què tal?
0: Hola, molt bona vesprada. Ell és Sebas Gómez, és director de la Fundació Turisme Montanejos. Sebas, que ho teniu tot a punt per a aquest cap de setmana, no?
2: Sí, ya está todo listo. Ahora solo falta empezar el programa y que todo vaya en orden.
0: Exacto. Porque son 11 ediciones, decíamos, con una trayectoria, bueno, pues muy marcada. ¿Qué significa para Montanejos que esta Fira del Formatge Artesà se consolide como una de las grandes citas gastronómicas en la comunidad?
2: Pues es un honor para nosotros ser la capital del queso de valenciano estos días. Vienen queserías de toda la comunidad y pues a ofrecer sus novedades, sus productos y estamos pues eso, deseando recibirles.
1: Hablamos, Sebas, de bueno, pues una cita que el año pasado, si no tengo yo mal las cifras, congregaba más de 10.000 visitantes.
2: Sí, así es. Año tras año recibimos muchísimos visitantes que vienen pues eso a conocer los quesos de nuestra comunidad, quesos que vienen a visitarnos de otros rincones de España, a hacer unos maridajes y show cookings espectaculares y animar a la gente desde aquí, que no llueve casi nada aquí, que va a ser un fin de semana muy agradable y que aquellos que no tengan planes, estamos preparados para la poquita lluvia que pueda caer, que ya te digo, que claro. Hoy apenas ha llovido 4 gotes.
0: Sí, de fet, jo este matí ho parlava amb els companys, al nord està contínuament plovent i la vida fa, la gent fa vida normal. Jo crec que mentre no estiguem en alerta, que no va a ser el cas, podem fer estos claro. Plans que són meravellosos. Escolta, Sebas, com fa el jurat per a triar el millor formatge valencià? Perquè serà complicat, ¿no?
2: Pues mira, sí, es una tarea difícil. No me gustaría verme en esa posición. Porque tienen que degustar un montón de quesos y de distintas categorías. Mejor queso fresco, mejor queso de cabra. Y van haciendo categorías y de entre todas esas categorías se eligen ya al ganador absoluto. Y este año, pues el título lo tiene de momento la quesería Arte Láctico Caprino de Chiva, pero no sabremos quién lo ganará este 2026.
1: Ese concurso, dígame el punto, la actividad estrella del programa de esta fira, ¿Sebas?
2: Puede que sí, hay mucha gente que está esperando alrededor del escenario cuando salen los premios. para irse directamente a comprar el queso
1: a probar,
2: ganado.
1: Entonces, ¿no? Claro.

0: Perquè
1: claro.
0: T'anàvem a preguntar també un poc per el timing, no? Comença avui, serà fins al 4, però en quin moment es van a desenvolupar estos xicotets esdeveniments dins de la gran fira per saber en quin moment es lliuren aquests premis i al moment ja poder comprar aquest formatge?
1: Pues el concurso empieza mañana a las 11 y sobre la 1:30 es cuando sale el fallo del jurado.
0: Y luego pues
1: y es como de repente ahí la gente tipo en marabunta al queso ganador.
2: O sea que tenim ahí després també la possibilitat de durant la fira el mateix diumenge també provar el formatge guanyador i evidentment la resta de formatges, que encara que no són els guanyadors, quan parlem dels formatges que estan ahí representats, parlem de formatges de moltíssima qualitat, evidentment.
1: Claro, los quesos valencianos son todos ellos quesos de una gran calidad, de una gran tradición gastronómica. Tenemos quesos tan nuestros aquí como por ejemplo el tronchón, el queso servilleta, el casoleta, son quesos muy nuestros y todos los novedades que van innovando cada año.
0: Això no va a preguntar-te perquè tu que estàs molt posat en matèria, no? Imagina que també pues, la innovació entra en xoc i hi ha pues, varietats, no? Que pot ser, pues, sempre vegem eixe formatge amb romer, amb trufa, no? Eixes varietats sempre estan també presents o...
1: Sí, de hecho tenemos una categoría especial en el concurso que se llama Mejor Queso con Condimento y ahí entran pues los quesos con corteza de flores, como dices tú, de trufa, de romero, de pimentón.
0: Ahí la imaginació, pues,
1: ¿eh? Exacto.
2: Imaginació al poder, ¿no?
0: Dels mestres formatgers que fan, bueno, una delícia d'un productàs com és el formatge. Així que serà tot, Sebas, al voltant de Villa Purificación, ¿no?
1: Sí, bueno, los eventos gastronómicos los hemos trasladado a interior por las previsiones y allí tenemos show cookings, catas maridaje y en definitiva una forma de poner en práctica el queso con recetas gastronómicas. Claro. De alto nivel.
0: Exacte, doncs ja ho saben, show cookings, cates comentades, cates maridatge, poden comprar els millors formatges de la Comunitat Valenciana en la edició 11 ja de la Fira del Formatge Artesà de Montanejos d'avui fins al diumenge. Sebas, moltíssimes gràcies, ahí es vegem.
1: Gràcies, Begoña. Nada, aquí os espero.
2: Gràcies,
0: adéu, adéu. Doncs Sebas Gómez és el director de la Fundació Turisme Montanejos. Marta, a mi se m'ha fet la boca aigua a aquestes hores, eh?
2: Pues jo estic ja pensant en quin tros de formatge em menjaria, eh?
0: Bé, companya, paral·lelament a aquest esdeveniment gastronòmic per al qual ja tenim els detalls, tu este matí has tingut la sort de poder conèixer de primera mà el que està passant a la camp gastronòmica, no?
2: Sí, esta fira ja, la 8a edició de Alicante Gastronòmica, pues, que ja s'ha inaugurat, que ha obert avui les seues portes en la presència del president de la Generalitat, de la consellera de Turisme, el president de la Diputació d'Alacant i moltíssims representants del sector en la nostra província. I bueno, pues, una fira que té una pinta per a menjar-se-la, amb ossos, sencereta.
0: Sí.
2: El públic que visite esta edició tindrà un total de ja han set escenaris diferents, 18 concursos, ocupa un total de 36 metres quadrats del recinte IFA d'Alacant, del recinte filial d'Alacant, està distribuït en dos pavellons i una programació de 4 dies més que intensa, una intensíssima activitat, ja que podríem dir que acosta la gastronomia, les estrelles Michelin, per exemple, al públic en general. Podem degustar tapes d'estrelles Michelin i soles Repsol pues, a preus realment accessibles, vamos, una tapa normaleta. Nosaltres hem parlat amb Gemma Mor, que és la presidenta de Alicante Gastronòmica, i bueno, pues, es mostrava molt contenta de com havia començat aquesta fira, que estarà oberta en IFA fins el diumenge. Si vos sembla bé, l'escoltem.
0: Vinga.
3: La veritat, Marta, que hem començat una jornada en esta octava edició d'esta ciutat de la gastronomia, que la que s'ha convertit a Alicante Gastronòmica, pues, una octava edició, com dic, que l'ha inaugurat, pues, és més psicotiu de la casa, no? La fira s'ha inundat d'energia, de força, de il·lusió, i de veure a tots aquests xiquets, més de 500 alumnes de diferents col·legis de la província, que

0: están ya inculcándose que es la nuestra dieta mediterránea, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues se usan separar concursos de escoles, talleres, presentaciones, Mexit en estado puro, pertos de costas, sabor de la nuestra comarca tan presenfa, igual que siga el nuestro, que siga la cofradía de pescadores de la vila que siempre está. Presentan ese concurso de escoles de cuina, fa igual que siga la Fava y Vicenta Climent, que tendré así unes hores el día de demà fent ese show cooking, que siga la Nucía, que siga Polop, que siga Callosa, que siga Altea, que siga l'Alfàs, que siga Finestrat, que sigan todos los municipios de la nostra comarca que están tan presentes en esta fira y que tienen tanta oferta gastronómica, de restauración, de equipamiento, de todos los sentidos para oferir al món, porque eso ya nos queda en el ámbito provincial, autonómico, nacional, trascendir a tres continentes, como es el caso de Latinoamérica, en el que participen ya 7 países en esa semifinal que de la tarta de chocolate, pues que ya está ahí, ya está el guanyador, ya está preparado para que se anuncie per part de un jurat de máxima excelencia, president, per el més gran, per el millor mestre pasteler del món, i que ahí en la vila el teniu permanentment, la Cotorre Blanca, pues ese chocolate y ese gran premi a la excelencia, a la superació, al bon fer, a la genialitat, a la creativitat, pues Paco Torreblanca y luego así a esta fira Alicante gastronómica.
1: Gemma, es una fira que equilibra perfectamente, diguem, la vessant profesional en el component de experiencia y de experiencia gastronómica de tot ese, del públic en general, podrían dir.
0: Así es, l'any passat van ser 85.000 persones les que han passat per esta fira, per a saborejar, per a disfrutar en 5 sentits de la gastronomia, d'aquestes ponències, d'aquests tallers de més de 130 estrelles Michelin i sols Repsol que tenim durant aquests 4 dies per a fer-les delícies del públic final. El públic final, que són tots nosaltres, és que maridem a la perfecció en els ponents, els concursants, els membres de cadascú dels 18 concursos que teníem, i buscar aquesta fusió, no? Gran públic, el crític més important que pot tindre qualsevol professional de la gastronomia, perquè és el que decidís o decidim nosaltres si tornem a un restaurant, a una bodega, a un obrador, a un supermercat, a una tenda gourmet. Per tant, esta fira està oberta a tots els mans, és intentar democratitzar l'alta cuina, la restauració, la gastronomia en general, fer-la partícipe de tots. Ara mateix estem en els ciclons del doble amor, que formen part també d'esta fira, perquè són una part activa, al igual que és el cas de APSA o de Asindown o d'altres centres d'integració social. Busquen la suma de tots els esforços, compten tots, no deixarà ningú darrere, i en aquest sentit disfrutar de la millor forma possible.
1: Uh-huh. Bueno, tenim per davant uns dies intensíssims. Jo crec que recomanem a tots els nostres oients en tot qualsevol punt de la comunitat valenciana que poden passar per IFA Alacant durant aquests dies, fins al proper dilluns, perquè, bueno, veuran que la felicitat està en esta fira, perquè parlar de gastronomia també és parlar de felicitat, veritat?
0: Parlar de felicitat, aquí no hi ha nada, pues, és arròs de tenir més caps de setmana i que els pares cuinen tan bo, pues així també el tenim en aquest concurs d'arròs popular, el disfrutar de cada cata, de cada dolç, de la companyia del tardeo, que també anem a tindre molt en viu en la terrassa Marmarela, el disfrutar en tot el que està al voltant de la gastronomia i sobretot destacant per damunt de tot que este destí que és la nostra terra, que també es convertit en un destí gastronòmic de primer ordre. saben que són tantes les persones que busquen una escapada en funció d'un restaurant, d'un bar, d'una bodega, pues,

0: és el que volem posar així en valor, que es visibilitza tot aquest esforç, sacrifici, des dels productors fins als comercialitzadors, passant per tota la cadena que fa gran aquest sector gastronòmic, i que la Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant, sempre estan ahí fent força i apoyant aquests projectes, aquestes iniciatives, i des de la Càmera de Comerç pues fem tot el que està en les nostres mans per a fer que puguen disfrutar, que puguen saborejar cada un dels racons d'esta fira Alicante Gastronòmica.
1: Gaudirem fins el dilluns d'Alicante Gastronòmica. Hi ha una nova edició, la 8a edició d'esta fira, i t'agraïm moltíssim, Gemma Mor, que hagi deixat aquests micròfons d'Onda Cero. Un plaer, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Marta. Una cosa molt forta per a tots, i encara us esperem a fer, que hasta el dilluns.
1: Ahí estarem. Gràcies. Adéu.
2: Doncs esta era l'entrevista que donava este matí, perquè ara estan en plena feina, Marta?
1: Sí.
2: Era complicat.
1: A les 12 s'inaugurava i ja després, a partir d'ahí, són tantes les activitats que n'hi ha al llarg d'estos dies que, el programa, el timing és, super exhaustiu, no?
2: Exactament.
1: Perquè són moltíssimes les activitats en les que ens trobem. Sí que voldria apuntar, Begoña, que l'event Alicante Gastronòmica manté el seu compromís a través de la pulsera solidària d'accés. Mm-hmm. Són 2 euros d'entrada solidària, perquè és destinen directament a Alicante Gastronòmica Solidària, que és una organització que va néixer en la pandèmia, que continua i que continua oferint menús tots els dies de l'any per a persones i famílies vulnerables.
2: Doncs apunt era important dir-lo, clar que sí, companya. Pues res, en queden altres cosetes i nosaltres ja xerrem la pròxima setmana, que parlarem molt del 9 d'octubre, així que
1: així
2: gastronomia és. Del 9 d'octubre.
1: Vinga, perfecte, però el dijous es veurà, sí.
2: Això sí, el dijous passarem per ahí, en aquest torneig de calla, que no ens anem a perdre. Fins pronte.
1: Adéu, bon cap de setmana.
2: Igualment. Ràpidament, són les 2:53 minuts, connectem amb Andrea Gut. Bona vesprada, Andrea.
3: Què tal? Bona vesprada, companya.
2: Avui des de la distància, perquè les pluges han fet que tu te quedes als estudis de Castelló i jo estic així en els de València.
3: Sí, des de la distància, però juntes, com sempre.
2: És, clar que sí. Tu vens amb alguns apunts extra de la gastronomia,
3: sí.
2: Amb alguns descobriments,
3: així
2: conta'ns.
3: És. Mira, ens quedem en València, ciutats i de París, perquè la gent pugui gastronomia sense agafar el cotxe. En el centre de València, per exemple, tenim el MICUP, i l'espai gastronòmic del Mercat de Colom, que ha presentat una nova incorporació i sa proposta d'esmorzars valencians en col·laboració amb Joan Ruiz, creador de Esmorzaret, i en el marc d'eixa iniciativa de les 4 estacions de la Terreta, que celebren sempre amb cada canvi d'estació. La proposta, que ja es pot estar en MICUP, té com a protagonista el bacallà. Així ens ho va contar durant la presentació el mateix autor de la recepta, Joan Ruiz.
4: Es un bocadillo muy de tradición, con productos súper valencianos, es decir, que está en el recetario popular, pero llevado un pelín más allá. Es decir, yo no pretendo tampoco inventar nada, sino simplemente adaptar algo que existe toda la vida para que perdure en el tiempo y que determinados sabores se mantengan para las nuevas generaciones, no los olvidemos, etc. Es un bocadillo de bacalao con cebolla pochadita, y para darle un toquecito de frescor le hemos puesto una pequeña salsa tártara con pepinillo y algún ingrediente más secreto.
3: Bueno, barbaritat, Així tenim la prova viva, gastronòmica, que no és la quantitat el que importa i totes aquestes salses, no?, que trobem en molts bocadillos d'avui en dia, sinó la qualitat del producte, no? I també són aquests records, companya, que ens pot provocar un mos, no?, d'un entrepaixina.
2: Exacte, totalmente.
4: Cuando era pequeño iba a pescar con mis padres y pescábamos, y luego siempre cuando volvíamos, una vez con el pescado limpio, lo que hacíamos era pues enharinarlo y rebozarlo, y nos lo comíamos con las manos. Para mí es como una conexión muy clara con mi infancia. Y luego el otro es porque en Cachoret, en el barrio de Roca, por la zona de Alboraya, ahí probé por primera vez esta combinación y me pareció una delicia. Simplicidad pura, pero delicioso.
3: Bueno, ara, companya, si te pareix, ens passem al dolç per a parlar ja d'aixes mocadoraes que arriben amb tots els nous d'octubre, no? I parlem de la pastisseria Aixa de Puçol, que ha aconseguit aixer doblet en el concurs de Sant Donís 2026 del Gremi de Mestres Confiters de València. Guanyar els premis a la millor mocaora i el millor aparador, rendint homenatge, com no, a la Mare de Déu dels Desemparats. Ens ho conta el seu creador, Eliseo Valls, que és propietari de la pastisseria Aixa.

y busquen historia, cultura y naturaleza. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: desocupació registrada ací a casa nostra durant el mes de setembre ha pujat respecte a agost, Amparo.
1: El total de persones desocupades en torn de 181.200 són dones i 115.600 són homes. Del total hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT.
2: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
3: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
1: Es van registrar 45.210 contractes més que en l'agost, fins prop del 142.800. D'ells, en torn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior, pel que la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
4: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
1: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura. Des de la Confederació Empresarial Valenciana, la seva secretària general, Immaculada García, creu que s'ha d'aprofitar la incorporació de nous treballadors.
5: Para mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente en aquellos sectores y ocupaciones donde las empresas siguen teniendo dificultades para cubrir sus vacantes. Para conseguirlo, necesitamos identificar con rapidez qué perfiles profesionales demandan las empresas, mejorar la orientación y la formación.
1: Respecte a fa un any, l'atur va baixar al setembre en 2.771 persones en la Comunitat Valenciana.
0: Els tres detinguts majors d'edat per l'agressió racista a les festes de tavernes de la Valldigna a la Safora han passat avui a disposició judicial, han quedat en llibertat encara que amb una ordre d'allunyament respecte a la víctima, víctima que va ser agredida i després gravada aquesta agressió en un vídeo que va viralitzar-se a les xarxes socials. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a furtar i estafar distraent a les víctimes, una organització criminal que actuava presumptament a municipis com ara Requena, Bunyol, Xiva, Xest, entre altres, i a Sagunt, la Policia Nacional ha detingut un home de 33 anys per furtar 4 catalitzadors en diferents aparcaments de la ciutat, aparcaments a més estratègicament ubicats a la capital comarcal del Camp de Morvedre, per exemple, a l'Hospital de Sagunt o a l'estació de tren. Estos furtaments de catalitzadors de vehicles, el que feia és deixar-los directament inutilitzables. Vesprada de divendres amb esport en directe o quasi en directe. Sergi López, què tal?
6: Què tal? Bona vesprada.
0: Diem això de quasi en directe perquè serà a les 8, que és el que tenim a les 8.
6: A les 8, València Bàsquet davant l'Asvel Villarbona, França, tercera jornada de l'Eurolliga. A les 8 i mitja, juga l'Eldense en Lliga. Ho fa el nou Pepi Comat davant l'Oviedo, un Eldense que ho fa ja amb l'oficialitat de Leo Messi com a nou propietari del conjunt alacantí. En el València, l'última hora que passa, evidentment, per aquest entrenament en el dia d'avui, recupera futbolistes el tècnic Javier Aguirre i pendents també del Juí del València amb la productora del documental de Vinícius. Va acabar sí. Tot aquest tema al jutjat. Sí, última sí. Hora a València. Víctor Lluc, bona vesprada.
7: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Compte en l'àmbit esportiu que l'equip ha fet este matí el penúltim entrenament de la setmana perquè demà sí que treballarà. Dissabte hi haurà entrenament de les ordres d'Aguirre i descansaran diumenge i dilluns ja per afrontar la setmana que ve l'últim tram de la preparació del partit davant el Racing de Santander. Un partit per al qual veurem si finalment entren en la convocatòria Tàrrega i Diacabí. Diacabí ha treballat tota la setmana amb el grup. Avui ha començat a fer-ho Tàrrega i també estem pendents de l'incorporació de Fulquier que ha fet alguna part de l'entrenament amb l'equip. I dos apunts negatius a les de Danjuma, a veure com evoluciona de cara a aquest partit davant el Racing i que definitivament Diego López haurà de tornar a passar per quilòfan per a netejar de nou la zona afectada del genoll arran de la lesió que va patir a final de la temporada passada.
6: Gràcies, Víctor. Tres dies lliures té el Llevant. El cap de setmana dilluns tornarà a la faena el pròxim dimarts i el Castelló busca mantindre el liderat de segona Castàlia. Víctor Frank, bona vesprada.
8: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense futbol de primera, els focus futbolístics en la província de Castelló apunten al Club Deportivo Castelló, que el diumenge en Castalia buscarà una victòria davant del Ceuta que li permetisca mantenir la seva...

0: Privilegiada primera posició en la taula. La baixa del lateral dret francès Mellot, la principal per a Pablo Hernández, que podrà comptar pràcticament amb el seu equip de gala per tal de buscar una nova victòria.
1: Gràcies, Víctor, i a Elx. Tenim futbol a Elda, ho dèiem, este és començament d'aquest partit entre el Dense i Oviedo. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Sergi. Des de les 8:30 en el nou Pepico Amat, el Club Deportivo Eldense busca ante el Oviedo la primera victoria de la era Calleja. Hasta ahora, dos partidos con el técnico madrileño en el banquillo de Elda, dos derrotas para los azulgranas. Por cierto, ya es oficial desde ayer por la tarde la adquisición del Eldense por parte de Leo Messi, todavía pendiente del último trámite en el CSD, pero ya es una realidad la presencia del astro argentino como máximo accionista del Eldense. Y el Elche ha cerrado su mini pretemporada en San Pedro del Pinar con victoria por 3-2 ante México sub-20.
1: Gràcies, Felipe. I a la can torna Oriol Soldevila amb l'Hèrcules després de la lesió. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. El Hércules busca mañana a partir de la 1:00 PM su cuarta victoria consecutiva, el 12 del 12, prácticamente con toda su plantilla a su disposición. Así afronta Beto Compain esa cita que tiene mañana en el Rico Pérez, en un horario poco habitual. Además, el técnico blanquiazul recupera a Oriol Soldevila, que estará en la convocatoria y podría reaparecer después de perderse las últimas jornadas por una lesión en el sóleo.
1: Fins així l'actualitat esportiva, Ramon. El futbol torna la setmana que ve, per cert, i encara que serà el 14 d'octubre, ahir comença ja la campanya d'abonaments del València per al nou Mestalla. Ah. A través de la pàgina web tenen ja tota la documentació. Lo primer, juntar els grups. Si tu tens una entrada en ton pare, en un germà, en un amic, sí, i vols anar junt al nou Mestalla i en l'actual no esteu junts,
4: s'ajunteu
1: i a través de la pàgina web feu grups i a partir d'ahir l'elecció. Anda.
4: Ah, bueno, un bon apunt ahí final de servei
1: públic. En el Roig Arena va ser exactament igual. Pues comença el 14 d'octubre.
4: Gràcies, Sergi. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Continuarà plovent en les pròximes hores i dies. Tenim avisos actius, groc, taronja, a tota la comunitat per part d'AEMET. Esta pròxima nit podria tornar a ser una nit complicada, també jornada amb moltes precipitacions la de demà dissabte, encara que en principi el de diumenge ja s'espera un dia una miqueta més estable. Inestabilitat en qualsevol cas, que les autoritats insisteixen, precaució i prevenció. La situació podria canviar en apenes uns minuts, en apenes uns pocs quilòmetres, i això, avisos groc i taronja podrien decreixer o creixer també. Així està la comunitat valenciana a 2 d'octubre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa amb el focus ben posat en aquests decrets de vivenda i el futur de les eleccions generals o no. Tot això ho conten els companys de La Brújula, amb Marta García ayer al capdavant, així a la ràdio, a Onda Cero. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda. Onda Cero, Castellón.
7: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
8: Lo que te hace falta es Fustecma.
9: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
5: Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 d'octubre. El lunes 5 d'octubre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat. Onda Cero te ofrece este especial dedicado a las actividades programadas con motivo del 9 d'octubre, las peculiaridades de la fiesta y las tradiciones más arraigadas. El lunes 5 d'octubre, a partir de las 2:30, Comunitat Valenciana en la Onda, especial 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana.
10: Oye, ¿y hoy qué hacemos? ¿Lo mismo de siempre?
11: ¿Qué dices? Hoy nos vamos al Oktoberfest, la fiesta de la gastronomía alemana en el recinto de Mascletaes.
10: Anda, junto al primer molí. ¿Y allí qué hay?
11: Pues una carpa con mucha fiesta, zona infantil, música en directo, karaoke, gastronomía alemana, cervezas de todo tipo y un ambiente de escándalo.
10: Pues mola mucho, vamos a disfrutar lo que me apetece cantar.
11: Del jueves 1 al domingo 11 vive la Oktoberfest 2026 Castellón. Días laborables a partir de las 18 horas y días festivos a partir de las 12 del mediodía.
10: Infórmate en Instagram, Oktoberfest.

0: Informació esportiva a tota la comunitat valenciana. L'esport és d'un nou cap de setmana sense futbol de primera divisió, encara que sí en altres categories, perquè des de les 8:30 l'Eldense rep la visita de l'Oviedo a segona. Un conjunt, per cert, el del Baix Vinalopó, que ahir era notícia, com contàvem, en confirmar la compra del club per part de Leo Messi i que avui vol ser-ho també per la primera victòria de l'era Calleja. També tenim bàsquet en directe des de les 8 en joc el partit de l'Eurolliga que el València de Xavi Albert està jugant a França davant de l'Asvel i on busca la seva tercera victòria consecutiva de la competició. I tot això en un cap de setmana on, sense futbol de primera cert, però seguim pendents dels partits internacionals amb presència de futbolistes dels equips valencians. Així que anem a posar en punt i hora l'esport valencià de cara al cap de setmana. Viatgem a les diferents emissores d'Onda Cero arreu de tota la comunitat valenciana. I comencem per Onda Cero València. Des d'allí ens conta l'actualitat avui Víctor Lluc. Víctor, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Per últim dia d'entrenament de la setmana per al València, este matí a la ciutat esportiva, perquè demà Aguirre també els ha programat una sessió de treball. Descansaran diumenge i dilluns i serà dimarts quan comencen a treballar per la recta final ja de la preparació del debut del tècnic mexicà al capdavant de la banqueta del València en el partit davant el Racing de Santander, que serà el diumenge dia 4 d'octubre a les 9 de la nit a l'estadi del Sardinero. I estem pendents de la recuperació d'alguns jugadors lesionats. Ho hem vist a Tàrrega, que ja ha començat a treballar amb el grup després de la lesió al sisquiotibial, sí que podria ser una de les novetats en la convocatòria juntament amb Andy Acabí, que sí que ha entrenat tota la setmana amb el grup, que per tant ja està en la recta final de la recuperació. I males notícies pel que fa a Danjuma i Diego López, en el cas de Danjuma perquè té una lesió que preocupa, caldrà veure si la setmana que ve pot incorporar-se als entrenaments amb el grup, i pel que fa a Diego López haurà de tornar a passar per quiròfan per a sometre's a una xicoteta artroscòpia i netejar la zona del genoll que va ser operat al final de la temporada passada. Ha sigut una setmana en la que s'ha parlat molt de l'estadi del València, arran de l'inici de les fases per als aboraments de cara a la pròxima temporada, i en el que també ha estat així el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha parlat de la possibilitat que el València siga seu del Mundial.
2: València té un estadio extraordinario, lo va a tener, el más moderno de todos, y por tanto, no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial, y vamos a pelear para que eso sea así, se confirme por FIFA formalmente. Y en relación con la final, pues yo lo he dicho muchas veces, es una decisión de FIFA, como ha sido siempre en la historia, pero España tiene los mejores argumentos.
1: I molt de bàsquet este cap de setmana, perquè al marge de la jornada de avui d'Eurolliga, el diumenge jugarà València Bàsquet la segona jornada de la ACB, però arranca la Lliga Femenina Endesa. Ho farà demà a partir de les 6:30 de la vesprada. València Bàsquet, actual campió, defensa el títol, comença a defendre-lo a la pista de l'Azul Marino de Mallorca.
0: Bueno, pues esperem que siguin un bon resultat. Gràcies, Víctor. A la província de Castelló, per la seva banda, l'actualitat esportiva la marca el conjunt de la capital de la Plana, el Club Deportivo Castellón, que vol seguir amb la seva ratxa triomfal en Lliga, que és prou per cap de setmana, i continuar una jornada més com a líders de la categoria en segona divisió. El diumenge reben la visita del Ceuta, partit per al qual Pablo Hernández no podrà comptar amb el lateral dret, el francès Mellot, per sanció, però sí amb el gros de l'equip que ve jugant aquesta temporada cada jornada. Cal recordar que els blanc i negres avantatgen en un punt a l'Eibar en el liderat de la categoria, que és segon, i el que és més important, en 4 a l'Almeria, quart classificat, i que marcaria quedar fora ja de l'ascens directe. Per la seva banda, en el Villarreal no tornen ja a treballar fins al dilluns, jornada en la que esperen recuperar diversos internacionals per tal de començar a preparar el partit davant del Real Madrid. La visita al Bernabéu cobrirà un calendari de màxima exigència amb partits davant del Nàpoles o Liverpool en Champions o el propi Real Madrid al Bernabéu. En Onda Cero avui ha sigut protagonista el jugador referència, com és el cas de Gerard Moreno, i precisament parlava, entre altres coses, d'aquest exigent més que tenen per davant.
3: Sí, evidentemente creo que es hasta el siguiente parón un mes exigente, un mes bonito, un mes donde vamos a tener que estar todos preparados, ¿no? Porque el calendario va a demandar de mucha energía y de mucho esfuerzo, pero al final el jugador quiere, ¿no?, estos partidos, por lo que luchas a final de temporada. O el objetivo que tienes de meterte en Champions es para la siguiente temporada jugar partidos como estos, sin olvidarse evidentemente de la Liga. Y bueno, como te digo, ¿no?, al final creo que tenemos que ser ambiciosos. Llevamos pues dos temporadas pasadas donde lo hemos sido, y esta también lo vamos a hacer. Así que bueno, tenemos también, ¿no?, la espina del año pasado en cuanto a la Champions, así que bueno, este mes también pues igual nos puede marcar un poco, ¿no?, en el sentido de que queremos ser un gran equipo y queremos competir contra todos estos equipos.